0: Contraband FM, ràdio lliure i no comercial, no comercial, no comercial.
1: Oh, yeah.

0: Hola, bona nit, benvinguts una setmana més aquí a l'Escarra Taujara. Doncs avui tornem a ser dos, l'Àlex.
1: Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
0: I bueno, aquí doncs a la taula la Nerea, doncs que avui he pogut venir.

0: I bueno, avui un programa, doncs, com cada setmana així, reggae, alguna novetat, hem portat comentari del concert de Doctor Calypso, que vam estar el passat dissabte. Bueno, agenda, no, vària?
1: Sí, un poquito d'agenda, alguna novetat per ahí, bueno.
0: I bueno, doncs, mentre escalfem motors, comencem programa amb una cançó de Shanty Town, doncs ja té uns anys. Doncs posarem la cançó titulada Nightclub, doncs, els Shanty Town.

0: quedat al Santi Town obrint el programa aquesta setmana i bueno, no m'havia oblidat de recordar el telèfon d'aquí a la mesura si voleu trucar i participar doncs, fent els vostres comentaris 93-317-7366 93-317-7366 i bueno, també recordem el correu electrònic d'aquí al programa doncs, si voleu enviar cròniques de concerts, no sé, valoracions de CDs, peticions de cançons, no?
1: Sí, alguna maquetilla, si inclús tenéis algun grup o per ahí.
0: Sí, si teniu així doncs fàcil accés perquè ho podem escoltar i tal, doncs, doncs serà un plaer. escarlataojara@yahoo.es I, bueno, fetes les presentacions, comencem el programa doncs, comentant una mica, no com comentàvem, que el concert aquest de Doctor Calypso, el 20 aniversari que celebraven aquest dissabte a la Sala Apolo,

Bueno, doncs així sonat els Doctor Calypso, doncs aquest, aquesta gravació ja és bastant antiga, és de l'any 90 i alguna cosa, si no m'equivoco. I bueno, això, doncs, que van estar celebrant els seus 20 anys i bueno, que esperem doncs, que siguin només els primers 20 anys i que durin molts els escenaris.

I bueno, més concerts, aquest dissabte 28 de març a Lliçà d'Amunt, doncs un concert, bueno, està actuant Universal Rockers, Rau Delgado i Will Style.

0: I bueno, més festes una mica més endavant, de cara a la setmana que ve. El 4 d'abril, dissabte, no?
1: Sí, 4. Crec que sí.
0: Naya Bingui Sound i Dance Crasher, doncs allà a la sala Resistència de l'Hospitalet.

0: I bueno, doncs un concert que hi ha properament també, finals de mes, 24 d'abril, Liscatch Perry, que està actuant per aquí a Barcelona.
1: Sí, va estar concretament en la sala Apolo, va estar acompanyada de White Billy Rats, i és al final de l'abril, el 24 d'abril. Jo no sé muy bien què hace este hombre en directo ahora, que... ¿Qué toca? ¿Qué hace?
0: No sé si debe pinchar ahí sus temillas, ¿no?
1: No sé, estará curioso. La verdad es que, bueno, es uno de los míticos, ¿no? Bueno,
0: sí.
1: Los más míticos.
0: Suposo que deu estar a punt de treure algun disc i ve a fer gira promocional, no sé. Irem investigant sobre el tema. Però, bueno, doncs això, 24 d'abril, la gent que no hagi pogut veure, doncs això, que estarà per aquí a Barcelona... Que jo recordi, no, així almenys últimament no havia vingut mai.
1: Bueno, pues es una buena oportunidad.
0: Sí. Però bueno, escoltem una cançó de, doncs, de Liscatch Perry, doncs, que, bueno, que està penjada al MySpace, si algú té interès, no coneix gaire, doncs té una pàgina i va penjant coses i hi ha informació i tal. Bueno, escoltem la cançó titulada Liz Garden.

0: yummy, sweet smelling. Catch your fire.
1: Estàs escoltant Contrabanda FM, ràdio lliure no comercial i autogestionada.
2: Contrabanda FM es un colectivo formado por personas que creen en la libertad de expresarse.
1: Y pots col·laborar associant-te.
2: Contáctanos en contrabanda@contrabanda.org.
1: O consulta la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

Bueno, així és una Liz Catsperry, com comentàvem, estarà actuant doncs, a finals de, del mes d'abril per aquí, per Barcelona, i bueno, ja anirem doncs, comentant una miqueta això, aquest nou treball que està preparant.

0: Bueno, aquí han quedat aquests Tuton Club, doncs aquesta banda francesa, com dèiem, doncs estarà substituint a la gent dels Headmakers dissabte a 4 d'abril al Rodecat. I bueno, fem mini repàs doncs una mica de les bandes que estan actuant doncs al festival. Recordem 3 i 4 d'abril a la Mirona, allà a Sala Girona. I bueno, el divendres 3 estan actuant
1: crec que Torpedians.
0: Sí, no, no. Bueno,
1: Descarats,
0: tinc el fame, això. Descarats, jovines.
1: Amb un hop.
0: Torna a començar. Divendres 3, Descarats, Flight 404, Oldians, Torpedians i Rebel Mediac Sound System. I dissabte 4, Pat Kelly, acompanyat dels Moon Invaders, Susan Cadogan amb els Ratazanas, que són doncs, aquesta banda portuguesa, Dils Gombat, Abstemians i Sulges Record. Bueno, aquí uns quants, no, DJ, supongo que són.
1: Sí, crec que és un selector així bastant
0: i els Tuton Club, m'han recordat. Això, Rodecat, i bueno, doncs ja anirem acabant d'anunciar la setmana que ve.

Bueno, i abans d'anar acabant el programa posaré una cançó de dels Dap Incorporation, feia temps que no es posava i bueno, ha agafat el mono. Doncs una de les cançons del directe, el Murderer, doncs d'aquesta banda francesa, els Dap Incorporation.